0: happen.
1: Las 10 y 3, una hora menos en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: ¿Qué tal están? Bon dia. Tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià de l'educació pública i la consellera d'Educació, Carmen Ortí, acaba de convocar els sindicats a una nova reunió este dijous per a presentar una proposta, diu, integral amb mesures de suport al professorat. La consellera manté la seva voluntat de diàleg, diu, i d'avançar cap a un acord que beneficie a tot el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, un anunci que ha pillat el sindicat STPB concentrat precisament davant la seu de la consellera. El seu coordinador Marc Candela diu que és una bona notícia, però que cal esperar, demà, a conèixer la proposta.
4: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta sigui satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
3: I a l'espera de la trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui continuen en marxa. Este migdia a València hi ha prevista una concentració sindical enfront del Palau de la Generalitat. Més protestes per a esta jornada. El sindicat d'infermeria SATSE es concentra estes hores enfront la porta principal de l'Hospital Doctor Peseta a València per a denunciar la congelació de les plantilles estructurals de totes les categories professionals en el servei d'urgències. Sapiguen també que efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló continuen treballant en l'incendi declarat este dimarts en una empresa de processament d'Atmella de la Vall d'Alba. Ja està perimetrat i s'ha aconseguit evitar l'avanç cap a l'edifici d'oficines que no han sigut afectades. I a aquestes hores a la comarca de la Vall d'Ayora, Cofrents, va començar un simulacre d'accident en la central nuclear. Bon dia.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Nos por internet en OndaCero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
8: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Haz tu verano realidad con New Blue y viajes al Corte Inglés en el Caribe, Colombia, Azores. Con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de New Blue con la confianza de viajes al Corte Inglés.
11: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
12: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és demà dimecres i és 13 de maig, són les 2:30 i ja saben, arrenquem un programa dedicat els dimecres a la innovació, a la tecnologia i a la sostenibilitat. Parlarem per un costat en sostenibilitat d'una empresa, Mecreo, que bé, pues, commemora el 17 de maig el Dia Mundial del Reciclatge des de 2005 i és una companyia valenciana que es centra en aquests projectes vinculats al medi ambient, al desenvolupament sostenible i també a aquesta economia circular, tot a veure. Parlarem també d'altres projectes més d'innovació i tecnologia amb Reddit, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, en concret de Mussol i de

0: vídeos en un event de mobilitat. També parlarem en aquest cas pues, amb tota la part més tecnològica i d'innovació en la Comunitat Valenciana. Tot això, també parlarem de producte amb consum, amb la cooperativa Consum, però primera actualitat informativa. Amparo Piqueres, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
0: Anem a fer un repàs a l'actualitat. Comencem.
1: Vectors, l'STPB Marc Candela assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
2: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta sigui satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
1: A l'espera d'aquesta trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat al llarg de tot el territori. Este migdia, professors valencians s'han concentrat a València, a Castelló i Alacant. Concretament, han sigut concentracions prou multitudinàries, especialment la que hem viscut ací, enfront del Palau de la Generalitat. Allí, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també ha demanat avui als sindicats sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió de demà. Segons el president, es tractará de atender a todas las peticiones de sindicatos sin condiciones.
3: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les cita una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
1: La conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre que estem a l'espera encara de les dades definitives que ens ofereixen

0: València, explicant que era un simulacre, que no hi havia motius per alarmar-se i que només era això, que era una prova. I continua actiu l'incendi declarat ahir dimarts al migdia en una empresa de processament d'almela de la Vall d'Alba a Castelló. Els bombers segueixen treballant encara que l'evolució d'aquest incendi és favorable.
1: Doncs més actualitat informativa a les 7:20. La tornarem a repassar i ampliar en totes aquestes notícies de la mà de Ramon Pérez. Gràcies, Amparo.
0: Exactament. Dir simplement que demà els sindicats han tornat a convocar davant de la conselleria una concentració a les 9, a l'hora que està prevista la reunió.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta concentració i dels altres temes d'actualitat. Gràcies, companya.
0: Adéu.
1: Perquè continuem amb Innovació i Tecnologia. Bé, quan parlem de mobilitat sostenible, solem pensar en els cotxes elèctrics o en transport urbà més eficient, però en realitat és bé, que la mobilitat està evolucionant molt més ràpid del que imaginem. Parlem ja de nous models híbrids, integració entre diferents sistemes de transport i fins i tot de mobilitat que combina terra i aire. Per abordar aquests reptes, l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, ha organitzat una jornada centrada precisament en ampliar les possibilitats del transport des del vehicle elèctric fins a noves formes de mobilitat híbrida. En aquest context s'emmarquen projectes com Mussol i Helios, finançats per l'Ibase Massí, que aborden pues, diferents aspectes de la mobilitat sostenible. D'una banda, el projecte Mussol, coordinat per l'Institut Valencià de Biomecànica de València i amb participació de l'ITE, treballa en solucions de mobilitat urbana sostenible adaptades a les necessitats de les comunitats locals, posant el focus en les persones i l'entorn urbà. Per l'altra banda, el projecte Helios, desenvolupat per l'ITE, explora noves solucions energètiques aplicades a la mobilitat, integrant, això sí, tecnologies innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat en el transport. Tots dos projectes formen part d'un canvi més ampli, repensar com ens movem amb sistemes més sostenibles, connectats i eficients. Per a parlar d'això, primer salude a Sara Chaparro, de responsable de l'àrea de màrqueting i comunicació de Redit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Begoña, què tal?
1: Molt bé, per a conèixer millor aquests projectes, deia jo, amb qui anem a parlar i sobretot també per conèixer aquesta jornada que s'ha organitzat.
2: Sí, doncs anem a saludar a Caterina Tormo, responsable de la línia de desenvolupament de software i ciència de dades i del projecte Mussol en l'ITE.
1: Què tal,
3: Hola, bona
1: Caterina?
3: Encantada.
1: Bona vesprada.
2: Caterina, quan parlem d'ampliar les possibilitats del transport, de què estem parlant exactament? Com està evolucionant la mobilitat més enllà del vehicle elèctric?
3: Bé, estem parlant d'una mobilitat més connectada, més intel·ligent i més flexible. És a dir, el vehicle elèctric és només una part d'aquest canvi. Ara veiem com la mobilitat evoluciona cap a models híbrids on s'integren diferents mitjans de transport, sistemes energètics i noves tecnologies digitals. Per exemple, ja no parlem soles de moure persones d'un punt A a un punt B, sinó d'optimitzar tant l'energia com la infraestructura. I això passa també per incloure solucions vehicle to grid, que tant està ara de moda, on el cotxe elèctric pot interactuar amb la xarxa elèctrica, és a dir, proveir d'energia a la infraestructura elèctrica. També parlem de sistemes de recàrrega intel·ligents, de predicció de la demanda o de noves formes de mobilitat híbrida entre terra i aire, com comentàveu. I a més, cada vegada cobra més importància la interoperabilitat entre els diferents sistemes i aquesta capacitat de que les ciutats tinguin per a poder planificar una mobilitat utilitzant les dades que tenim reals i de comportament al final de ciutadans, que són qui vivim en les ciutats.
1: En el cas del projecte Mussol, en el que participeu junt a l'Institut de Biomecànica de València, quines solucions estan desenvolupant, Caterina, per a millorar aquesta mobilitat urbana en les ciutats?
3: Pues mira, des del projecte de Mussol es centrem principalment en les persones i en com adaptar aquesta mobilitat sostenible a les necessitats que tinga cada entorn urbà. En aquest context, des de l'ITE hem treballat sobretot en la part tecnològica i en l'anàlisi de les dades. I s'hem centrat en quatre ferramentes que estan lligades directament en l'electromobilitat. Una és la predicció de la demanda en les infraestructures de recàrrega per a evitar aquest sobredimensionament de la capacitat en determinades zones. La segona és una detecció d'anomalies d'aquestes infraestructures de recàrrega per a ajudar a identificar les incidències abans de que afecten a l'usuari i millorant així la fiabilitat de la xarxa, perquè ja sabeu que un dels problemes de l'usuari de vehicle elèctric és quan arriba a una estació i l'estació no està operativa. La tercera és una calculadora per a donar-li informació a l'usuari, perquè al final sabem que la informació és poder, i per a poder quantificar quant s'estalviaria l'usuari si aplicara tecnologies vehicle to grid. Vale? I per últim,

0: últim, i ahir sí que m'agradaria fer també una menció especial a Movea Consulting, hem desenvolupat una guia de bones pràctiques per a l'execució de plans de mobilitat urbana sostenible, que està orientada sobretot per ajudar ajuntaments i administracions, perquè al final les dades estan a disposició de tots, però falta ordenar-les, estructurar-les i que n'hi hagi una regulació acorde. Aleshores, hem desenvolupat aquesta guia per a poder ajudar a que estiga tot més a la mà.
1: I, Caterina, el projecte Helios explora noves solucions energètiques. Què aporta aquest projecte i com pot influir en la mobilitat del futur de la que estem parlant?
0: Pues, Helios explora com integrar noves solucions energètiques en la mobilitat del futur i especialment en aplicacions de mobilitat lleugera i de sistemes híbrids. En què se traduís? Al final, el que treballem és el desenvolupament de solucions electròniques i sistemes intel·ligents de gestió energètica, que se tradueix en patinets que actualment són elèctrics, fer aquesta hibridació per a que puguen ser propulsats per hidrogen. I de la mateixa manera, la part de mobilitat que afecta als drons, igual, també intentem hibridar-los per a que puguen fer-se des d'hidrogen. El que dona porta a nous models de mobilitat pues, més eficients, que emitisquen menys emissions i capaços de respondre millor a les necessitats que tenim actualment, tant urbanes com logístiques.
2: I, Caterina, esta jornada que organitzeu des d'IT, que posa focus en la mobilitat híbrida, com dèiem, terra-aire, pot ser que estiguem més prop del que pareix ser veure aquest tipus de solucions en el nostre dia a dia?
0: Sí, des d'IT pensem que completament. Uh-huh. Estem més a prop del que pensem, encara que continuen existint reptes que n'hi ha que solucionar o reptes que n'hi ha que trencar, tant tecnològics com regulatoris com d'infraestructura. Però moltes de les tecnologies necessàries ja estan avançant tan ràpid com pot ser l'electrificació, automatització, nous sistemes energètics i estan a la mà. La mobilitat híbrida, a més, de terra-aire també pot tindre aplicacions molt interessants, perquè, per exemple, en logística, emergències, inspecció industrial, ho han vist en molts casos recentment. I és necessari el poder ampliar, per exemple, en el cas dels drons que parlàvem, i sa autonomia que tenien. Mm-hmm. Vale, des de l'IT també creiem que el futur de la mobilitat serà cada vegada més connectat, multimodal, intel·ligent. I jornades com esta, justament, serveixen per acostar aquestes tecnologies tant a les empreses com a les administracions com a la ciutadania. I sobretot també per a fer-nos entendre i preparar-nos per a aquest canvi.
1: Mm-hmm. Aleshores, la mobilitat està canviant, no? I ho està fent en moltes direccions al mateix temps. Per acabar, Caterina, on poden inscriure's els interessats en la jornada?
0: Pues les persones interessades poden trobar tota la informació i inscriure's a través de la pàgina web i canals oficials de l'ITE, tant des de LinkedIn com des de la pròpia web. I m'agradaria concloure destacant tant que Mussol com Helios són projectes financiats per IBACEMASI dins de la seva aposta per impulsar justament el que estem comentant, aquesta innovació tecnològica i aquesta transició cap a models de mobilitat i energia més sostenibles, ja no sols per a la comunitat valenciana, sinó per a tot el món.
2: Doncs, Caterina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos aquests projectes tan interessants que faran la vida de tots pues, més fàcil, no? De cara a aquest futur més sostenible. Gràcies i fins prompte.
0: A vosaltres. Moltes gràcies.
2: Adéu, gràcies. I bé, Sara, projectes com Mussol i Helios, com hem vist, junt amb aquestes iniciatives, com esta jornada impulsada per l'ITE, demostren que el futur del transport passa per aquesta innovació, la sostenibilitat i la integració de noves tecnologies. Així que, si et sembla, posem punt i final avui al nostre espai i la setmana que ve contem més.
1: Efectivament. Moltíssimes gràcies, Begoña.
2: Adéu, gràcies, Sara.
1: Fins la setmana que ve, adéu.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
4: Dona Sang, Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang, Dona Plasma, Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana.
5: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
6: Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
7: Obrim una vegada més el nostre espai dedicat a la sostenibilitat en el nostre territori.

0: conservar aquests aliments per tal de disfrutar d'un dinar en plena natura. Mami, bona vesprada, benvinguda.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns què és el primer que hem de tindre en compte a l'hora de preparar receptes de tàper, a veure.
1: Bueno, el més important és la planificació, sempre, no? Elaborar el nostre menjar amb productes, pues, eso, naturals i conservar els aliments a una temperatura adequada. Per aconseguir-ho, pues, podem fer servir una nevera portàtil. Els tàpers són una molt bona opció si volem evitar, pues, això, els entrepans, no? Que a tota l'hora entrepan, pues, no és el més saludable. Sempre que hicim a passar, pues, això, el dia de natura, pues, podem recórrer, pues, als tàpers i donem l'oportunitat de fer una elecció un poquet més conscient dels aliments. D'aquesta forma, pues, podem disfrutar d'una alimentació sana al mateix temps que disfrutem, pues, això, de la companyia del sol, dels amics o de la família.
0: I com podem fer per triar i conservar adequadament els aliments depenent del tipus d'aliments?
1: El primer de tot, el millor sempre és triar aliments de temporada. Per exemple, pues, una bona varietat de verdures i d'hortalisses. Sempre, pues, oferiran color, vitamines i fibra i no importa que siguin crues o cuinades. En quant a la conservació, sempre serà millor, pues, utilitzar en un recipient de vidre que siga hermètic per evitar que entre aire i que els aliments s'oxiden. A més, pues, és recomanable també refredar els aliments durant una o dues horetes abans de posar-los al tàper per evitar, pues, que proliferen les bactèries, com per exemple la salmonella. I és important recordar també que hem de separar els aliments humits dels secs per evitar que se queden escruixents o blanisquen, no? I no se queden en la textura que toca. Per exemple, sempre que siga possible, pues, conservar les salses en recipients xicotets a banda i afegir després, i això, per quan arribi el moment de consumir, pues, ja afegim. I les ensalades és millor portar-les sense amanir i afegir l'oli, la sal o el que vulgui, pues, després, just abans de menjar-les.
0: Exacte. I en el cas de les fruites, com podem fer per a conservar-les en el tàper?
1: Bueno, per a les fruites la millor forma de transportar-les seria portar-les senceres, evitant les bosses de plàstic perquè acumulen humitat i triant bosses de paper, de tela o tapes de vidre també. Però resulta, pues, de vegades molt més còmode, pues, portar les fruites ja tallades per no portar ganivet o no embrutar-nos massa i per evitar-ne això, l'oxidació, si tenim que tallar-les, pues, lo que podem fer és afegir alguns truquets, no? Per la poma, el plàtan o els avocats perquè se queden millor. Podem posar un paper de cuina al fons del recipient i un altre truquet, pues, és que damunt de la fruita, pues, podem ficar un poquet de suc de llima perquè aguanti un poquet, no? I també, pues, això, recomanable transportar-les unides en una gometa elàstica per tal de reduir l'exposició a l'aire i afegir la llima o de taronja també podíem i submergir els trossets de fruita en aigua freda en un poquet de llima o de vinagre. És una altra idea per a que ens aguanten un poquet més.
0: I algun aliment que no hauríem de portar si les temperatures són massa elevades?
1: Sí, hem d'anar en compte. Per exemple, hem d'evitar els ous i els seus derivats, com la truita de grella si està poc feta o l'ensaladilla russa per la de maionesa. La carn picada també seria una opció un poc que és més conflictiva perquè al tindre molta superfície exposada a l'aire, pues, és més propensa a contaminar-se i a la proliferació de bactèries. I també hem de saber que encara que sempre es diu que els iogurts aguanten un temps fora del frigorífic, pues, hem d'anar en compte perquè les altres temperatures, pues, poden, si fa molt de calor, pues, poden accelerar el procés de proliferació de bactèries i fer-los més perillosos.
0: Molt important, anem a apuntar tot això per a no poder caure en errors que puguen, com dèiem, voreixar proliferació de bactèries. I amb les begudes,

0: Històries amb accent de poble menut.
1: A l'interior de Castelló, a Vall d'Almonacid, una jove de 23 anys està intentant canviar la manera com entenem el món rural. Es diu Paula Lorente i la seva aposta és clara: recuperar el pastoreig per adaptant-lo al present. Lluny de la imatge tradicional, el seu projecte

0: 104.1 FM.
1: I si digueren que separar els teus residus beneficia la teua butxaca? Sí, a segon, si recicles més, pagues menys. La taxa municipal de residus incorpora rebaixes de fins a un 40%. Utilitza els ecoparcs, recicla l'oli domèstic i fes ús del servei de recollida d'estris. El teu gest compta, la teua butxaca també. Informa't en sag.es/servicios. Ajuntament i SAG de Sagunt. El teu entorn, la nostra responsabilitat.

0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Van ja tres jornades de vaga educativa indefinida ací a casa nostra i veurem si la d'avui ha sigut l'última, perquè demà dijous a les 9 del matí, si res no canvia, conselleria i sindicats tornaran a la mesa de negociació. La Generalitat assegura que els presentarà una proposta integral, diuen, però els sindicats mantenen el seu recel. Avui han tornat a eixir al carrer per a manifestar-se. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Les famílies nombroses valencianes també tornen a alçar la veu. Lamenten que les ajudes actuals els serveixen de ben poc, perquè, segons expliquen, no tenen en compte qüestions com ara el nombre de fills o la grandària de cada família. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats de l'ensenyament que es troben en vaga indefinida des d'este dilluns. Els ha convocat a una mesa de negociació demà dijous per a presentar-los, segons diu la consellera en un comunicat, una proposta integral de resposta a les seues demandes. La convocatòria, el ben cert és que no ha evitat que centenars de professors i de professores s'hagin concentrat este migdia davant les portes del Palau de la Generalitat i davant les seus de la Generalitat a Alacant i Castelló de la Plana. Han sigut concentracions multitudinàries, fins i tot tallant el trànsit en algunes avingudes d'Alacant. Diuen que acudiran a la reunió de demà, sí, encara que acullen ixa citació amb cautela. Núria Moreno.
2: Sota peticions de consellera dimissió, representants sindicals i professorat s'han concentrat este dimecres en el que és ja el tercer dia d'aturs, insistint en que mereixen una resposta digna que atenga, diuen, totes les seues reivindicacions, sense excepció. T'escoltem Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Marc Candela, d'STPB.
3: El professorat està indignat i mereix una resposta digna per a rebaixar la indignació.
4: Les aules les tenim totes completament en vaga perquè pensem que esta conselleria no està tenint a totes les necessitats que estem patint en la comunitat valenciana.
5: L'oferta ha de complir amb les expectatives del professorat, amb el que estem demanant, i per tant ha de ser avalat i votat per el professorat, que és el que està així.

0: finales en Atenas. Pero antes, acabó el partido Liga ACB, jornada 31 en el Pazo. Rubén.
1: Final en el Paz 2 Deportes de Lugo. El Río Breogán baila sobre la pista. Lo hizo también durante el choque. Prolonga la fiesta del pasado fin de semana en Madrid. Pasó por encima de un Iopos Lleida que tendrá que seguir remando para la permanencia. 114-87 el resultado final. El mejor en los celestes, Francis Alonso, 20 puntos. El mejor en el conjunto catalán, Cameron Crutwitt, con 16. Al final, como decíamos, 114 Río Breogán, 87 Iopos Lleida.
0: Un abrazo dorado.
1: Un abrazo grande.
0: Del dorado al naranja, ¿cómo está el Rocha Arena, Sergi? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues con una pitada tremenda, los 15.000 que van a llenar hoy el Rocha Arena, porque ha salido Ataman, el entrenador de Panathinaikos. Partido para la historia, los nervios a flor de piel, al canto. ¿Veis si se gana? ¿Qué? Pues si se gana va a pasar que Valencia Basket va a hacer historia y va a estar en la Final Four de Atenas sin su capitán. La pone por debajo para darle esperanza al Real Club Deportivo Español. Minuto 92 de partido. Más que Quique García. Español 2, Athletic Club de Bilbao 0.
0: No ha podido contener las lágrimas Manolo González en el banquillo del Real Club Deportivo Español. Con las lágrimas y los ojos acristalados y en la boca torcida de la emoción, de los nervios, del sufrimiento. Enseguida estamos en Corner Prat, que llegamos a las 9 menos 10 de la noche. Estamos a punto de que sean las 8 menos 10 en Canarias.
3: La brújula del Radio Estadio, con Eduardo Estevo.
4: ¿Qué tal? Bona vesprada i benvinguts a la brújula del Radio Estadio, on anem a repassar tot l'esport a la nostra comunitat. Tenim futbol en directe perquè des de les 7 de la vesprada està jugant el Villarreal davant el Sevilla. Estem a punt d'acabar en temps d'afegit ja. Ha remuntat el Sevilla els dos gols del Villarreal i va guanyant 2-3. Però el gran partit serà en 10 minuts, a les 9 de la nit, quan València Bàsquet al Roig Arena jugue davant el Panathinaikos al quint i definitiu partit del quart de final de la Euroliga amb la intenció d'estar a la Final Four. Quin és l'ambient a punt de començar el partit al Roig Arena? Sergi López, bona vesprada.
5: Què tal, Edu? Bona vesprada. A punt d'arrencar el partit entre València Bàsquet i Panathinaikos. Partit per a la història, probablement un dels més importants que ha jugat València Bàsquet. Però avui i se duela la banqueta Ataman Pedro Martínez, i com es comporta una graderia. Per cert, el club que ha rebut, ho contàvem també a les xarxes socials de Onda Deportiva València, als seus aficionats amb una samarreta taronja per cada seient al Roig Arena, és a dir, 15.000 samarretes per a tenyir de taronja el Roig Arena, que avui ha de ser una caldera al crit de "I si ganamos", que és el que cridaven a les rodalies d'este arena els aficionats de València Bàsquet. A les 9 arranca este partit, el partit de la temporada, el quint de la sèrie, per anar a la Final Four d'Atenes, València Bàsquet, Panathinaikos.
4: Gràcies, Sergi. El València juga demà davant el Rayo Vallecano. Avui a parlar Corberán de les crítiques a Mestalla.
6: Cada persona que pertenecemos al Valencia Club de Fútbol tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible nuestro trabajo para dar las mayores alegrías a nuestra gente. Esa es la responsabilidad que todas las personas que estamos en el Valencia Club de Fútbol tenemos. Sé cuál es mi responsabilidad cuando se entran al Valencia y las cosas no salen como la afición desea o acordes a la historia, a la grandeza del club. Es parte del trabajo no solo aceptar las críticas, sino trabajar para darle la vuelta a las críticas.
4: Això serà demà a Mestalla, i ese partit del València davant el Rayo Vallecano. I quines són les novetats del Castelló? Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. Actualitat en la província de Castelló, que passa també per aquesta actualitat del Club Deportivo Castellón, que aquest proper divendres juga la primera de les tres finals que té per davant per tal de poder estar com a mínim en el playoff i lluitar aquesta temporada per retornar a la primera divisió del futbol espanyol. La bona notícia per a Pablo Hernández seria la recuperació de Diego Barri. En principi, el centrocampista estaria en condicions de jugar este divendres davant del CAD.